0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Miguel Poveda presenta la gira 15 aniversario de Coplas del Querer. Valencia, 20 de junio, Plaza de Toros.
2: Y de pronto en el último minuto.
1: Entradas a la venta en El Corte Inglés y miguelpoveda.com.
3: Com estan les papes d'Urso?
4: El secret és un procés d'elaboració 100% artesanal i estar fetes amb les millors matèries primeres. Les pots trobar a Consum, Econòmiques, Lidl i a la teua tenda de barri.
5: Papes d'Urso, papes valencianes i artesanals.
6: Papes d'Urso, les de tota la vida.
7: Hoy por hoy. Ángels Barceló.